0: de seguida anem amb la programació local, sí, però fem abans un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant amb el balanç que acaba de fer la Generalitat del seu pla endavant per a la reconstrucció de la Dana, pla que ha reivindicat el govern valencià com una bona solució de present i de futur després de la catàstrofe de la Barrancada. Contarem també les demandes de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, que acaben de fer públiques fa uns minuts a les portes de les Corts, reivindiquen millores als col·legis i instituts que han de passar, segons han dit, per augmentar el pressupost de la Generalitat en matèria educativa. Han tornat a criticar, en este sentit, la gestió actual que n'està fent la Generalitat. Pendents també de la calor que ve, perquè AEMET ha confirmat que tindrem una nova onada de calor per als pròxims dies a la comunitat. Un episodi, diuen, intens i molt prolongat. De fet, totes les comarques del litoral de València estaran demà dimecres en avís roig i la resta del territori en taronja. Institucions com ara l'Ajuntament d'Alcoi es preparen i estan distribuint polseres que permeten anticipar en temps real si un treballador municipal a l'aire lliure es troba a punt de patir un cop de calor. Les polseres s'il·luminen i vibren quan augmenta la temperatura corporal. I tot preparat, ja ho saben, per a la semifinal del Mundial també ací a casa nostra. Molts municipis de tot el territori posaran en marxa pantalles gegants per a que el veïnat puga seguir el partit esta pròxima vespre de nit. Estes i moltes altres més notícies les contem en una hora i mitja a la 1:50. Temps ara sí que sí per a la programació local a les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
1: Xarxa de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: 1 de la tarde, 11 minutos, seguimos con nuestra andadura por las afueras Medina. Bien, Stones People ya tiene grupo, modestia aparte, y una muy buena iniciativa a favor de la lucha contra el cáncer juvenil. Seguimos ahora con nuestro edificio, quizá el más emblemático, donde los haya, que es nuestra SEU Colegiata. Y bueno, pues de alguna manera hay noticias, aunque siempre es noticia, para lo bueno y para lo malo, siempre es noticia, porque yo creo que a veces no se hacen las cosas con la sensibilidad que se debería de hacer, teniendo en cuenta la importancia del edificio en sí mismo. Bueno, tenemos aquí al señor Francisco, don Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
1: Muy bien, Rafa, un abrazo. Yo soy don Francisco y no estoy acostumbrado.
0: el sonaba a rancio, ¿eh?
1: Casi, ¿no? A mí no me cuadra bien.
0: Bueno, Paco, a ver, contamos, posemos una miqueta. Esteu restaurant lo restaurat, són alguna que altra nova deficiència, sí. La relació entre tots, quantes institucions estan involucrades en aquest tema?
1: Comencem per... Bueno, en aquest tema són unes obres que han costat moltíssim de portar endavant, portem més de 15 anys peleant i denunciant des de la Col·legiata de Gandia que aquelles obres que es van concloure l'any 2010 no estaven ben fetes. No estaven ben fetes perquè des de l'any 2010 han començat a caure pedres, han començat a haver filtracions, han començat a haver desprendiments de pols, i això fa malbé en el que és l'edifici i en el patrimoni. Després de 15 anys, al final, la visita de la directora general de patrimoni, Marta Alonso, va a la Col·legiata de Gandia, va propiciar que la Generalitat Valenciana s'involucrarà en les obres o en la reparació d'aquelles nefastes obres, no? I entonces ara, gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana que només cobreix el 50% de les obres, no el 100%, com ha sigut el campanar, no? En institucions públiques s'entregar només és el 50%.
0: Enhorabona per el campanar, eh? El campanar sí.
1: El campanar
0: està tot el món desvanit.
1: I estem en ello todavía, ara t'explicaré cosetes. ¿Sabes? Porque hay más cosas que hacer. Pues bueno, esos 150.000 euros que posa la Generalitat Valenciana y 150.000 euros que posa la Colegiata de Gandia, on els diners eixiran, pues com sempre, ¿no?, dels donatius de la feligresia.
0: Bé, i quan es comencen aquestes obres?
1: No, les obres ja han començat, són les obres que recauen, si la gent s'acosta per allí, podrà veure el Sant Damage en la façana nord, que és la façana recaient al pati, i també l'interior. Si uno entra dins de la col·legiata, veurà que mitat de la col·legiata està tota tapada en plàstics per protegir els saltats, i una vegada s'acabi aquesta part, anirà a l'altra part. Lo bonico d'aquestes obres és que l'any 2010 la fantasia, per dir-ho d'alguna forma, no?, la fantasia que es tenia en aquell projecte arquitectònic era recuperar que l'aigua isquera per les gàrgoles. Ja en el segle XVIII, els canonges van decidir reconduir l'aigua perquè no caiguera per dins de les gàrgoles, perquè al ser una pedra porosa i no veure els conductes de l'aigua, pues ja tenien filtracions. Si en el segle XVIII els canonges ja van reconduir l'aigua per fora, com tu vols tornar a lo que s'havia fet en el seu origen? Que està molt bonic, està molt preciós, però al final no és viable, no? Llavors, ara aquestes obres el que van a fer és tornar a reconduir l'aigua per fora, de manera que l'aigua no entre dins de l'edifici, i així no puguem evitar que n'hi hagi infiltracions i que es conserve molt més. A part també, tot el tema de les juntes que de les pedres, en aquell moment nosaltres posem en dubte si van ser analitzades, perquè és de veres que han després molt de salitre, no? Ara cada cosa que es posa a l'interior de la seu és analitzar en un laboratori, i una vegada s'obté el resultat que es vol, tot aquest porlan, aquest cement, aquest lleso que es posa aquí, una vegada està analitzat, pues es posa en dins de lo que és l'edifici per a que puga donar un bon resultat, com ha sigut també i com és el cas del campanar.
0: Al llarg d'estos anys, Paco, estava la col·legiata Templo i la col·legiata Monument. Com a monument no s'utilitzava massa i crec que estos últims anys, i gràcies a l'impuls que esteu donant-li gent que vos conec i que sé que esteu per complet enamorats de la col·legiata, heu aconseguit ja clavar-la definitivament dins de lo que són les rutes turístiques culturals,
1: sí.
0: Que supongo que seran les que vos interessarà, perquè a vosaltres que vaig allà una restrera de gent en sombrero i pantalons curts, pues no crec que siga... saps el que vull dir, no?
1: Sí.
0: O sea, que me refereix que a aquest turisme cultural. Està sí. Donant-se... està aconseguint-se aquest fi, per dir-ho d'alguna manera?
1: Estem tenint una mitja de 1.000 persones per mes. I n'hi ha que saber també el turisme que té Gandia. Gandia, durant molts anys, no ha potenciat el turisme cultural. Gandia és sol i platja. I una vegada més, pues, al millor arribem tard a la potenciació d'aquest turisme cultural. Però encara que siga tard, sempre és positiu. Entonces, és de veres que cal treballar moltíssim, i s'està treballant moltíssim, per tant, de posar i crear una ruta turística. El problema és que la ideologia no pot mai, o el capricho que a uno li agrada, no pot imposar-se sobre el bé comú. No? I a què em referís, per exemple? Pues que Gandia té uns monuments molt problemàtics, com és la Col·legiata, com és el Palau Ducal, com pot ser el Museu de Santa Clara, o inclús també podria dir el Museu Arqueològic, que per a qui no el conega, en Gandia és una joia. No? Però sí que és de veres que tota aquesta idiosincràsia, tota aquesta cosa, no podem posar els capítols ideològics, per exemple. No podem mai dir que el Moràvit sigui un espai visitable, o sigui un atractiu turístic, o que altres cosetes que puguen... No, pues són referents que tenen dia, són coses que poden ser interessants, però no poden posar-se en una competició, sinó cal fer un esforç per dir, així que tenim. Tenim la història d'Esborja, tenim la història antiga, tenim el Palau Ducal, la Col·legiata, i això són el que tenim que potenciar, que no són edificis privats, sinó són edificis públics de gestió privada. No? Entonces, què vol dir això? Que al final, no perquè no siga l'Ajuntament el que gestione, deixen de tindre un ús públic, sinó que al final l'Ajuntament el que té que fer és crear, que la gent que pugui entendre-nos, no?, crear les autopistes, crear les carreteres, crear els carrers, perquè la gent pugui arribar als llocs que necessita arribar. No? I en aquest cas, pues, l'Ajuntament jo sé que està fent grans esforços, encara que sempre tenim algun cudol pel camí, que em pugui oposar-se a que això pugui ser una realitat, però que al final, aquests camins que tenim que posar, pues, siga el que ens ajudi a tots a posar el que té Gandia, poder oferir el que té Gandia. I, evidentment, la Col·legiata té un ús litúrgic, un ús per a resar, però uno quan va i paga l'entrada per posar la Col·legiata no està pagant per entrar a una església, com a vegades algú ha pogut senyalar, sinó uno paga perquè li expliquen el que té el monument d'art i el que el monument té dins, i damunt està generant puestos de treball que per a la ciutat és bo, i damunt està afavorint que això repercutisca en una conservació del nostre patrimoni. I per una persona de Gandia això té que ser lo prioritari, no? Poder dir, això és el que tenim i això és el que mostrem, no? I per tant, uno, quan ensenya el que té, no s'ha obligat a més. I si el que té encara és una realitat arquitectònica, històrica, grandíssima, doncs pues jo penso que té que posar un valor.
0: Pues, es pot dir més alt, però no millor. Paco, pues així estarem al vostre costat per a comunicar, despotricar, i si li fa falta posar-nos el cuchillo entre los dientes, que diuen, però sí. Això n'hi ha que acabar-ho. De ninguna manera es pot permetir que aquest edifici deteriori i caiga.
1: Claro, també vull dir que nosaltres, des de la Col·legiata, volem que el campanar siga visitable, no? Però jo, encara que el PP després me remugue i me diga que no és deberes, jo parlo a títol personal, així va haver un president, que va ser Carlos Mazón, que es va comprometre amb 200.000 euros i que després no va aportar. Entonces, el campanar ha costat més diners perquè van tindre els problemes de l'andami i han hagut problemes en l'obra que es va fer que es quedara sense pressupost. Però si aquests diners haguessin vingut o arriben en temps i forma, el campanar serà visitable. Mentre tots siguin promeses i no ho allarguen, el campanar no serà visitable. I al final el que perd no és la col·legiata, ni és que la col·legiata no... No, no, no, és Gandia. Entonces, si Gandia interessa, faran que aquests diners arriben perquè Gandia puga oferir a la ciutadania el que és el campanar.
0: Bé, doncs, pues, Paco, un abraç i seguirem en contacte.
1: Molt bé, Rafa, un abraç a tu.
0: Et despedim. Pues supongo que todo el mundo estará ya preparándose de qué forma quiere ver el partido. Que estamos ya en semifinales, ¿no, Juan?
2: En semifinales, sí.
0: Wow, eso ya es algo serio. Además, Salud Le Copain, contra,
2: sí, sí.
0: Contra Francia.
2: Sí.
0: Será un partido a muerte, ¿eh? Pero bueno, bien, ya...
2: Las últimas veces que hemos jugado contra ellos hemos ganado. Pero claro, todo puede cambiar también. Pues, esperemos que no.
0: El fútbol es aixina.
2: Exacto.
0: Que se ha dicho siempre. Vale. Ahora pues. Adiós. Hasta mañana.
3: Más de uno.
4: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 €, dormitorio completo 319, confortable cheslong 449 €. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
6: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
7: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches del sábado para que disfrutes de una buena y agradable cena.
6: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
8: Diseña tu propio futuro. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy te dará los conocimientos y herramientas para hacer del diseño tu profesión. Te ofrecemos los estudios de grados y ciclos en gráfico, moda, interiorismo, ilustración, producto, fotografía y animación. Puedes inscribirte online a las pruebas de acceso. Más información a easdalcoy.es.
9: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
3: Más de uno.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno.